0: Nhận luôn trời. Hút nắm tôn mai cả.
1: Áo, ai thèm cả. Ừ, ô, cầm lắm cãi bé nha cả bà.
0: Văn ni nà, phèn phèn với chồng eo hả nữa luôn trời.
1: Phèn phèn thì nhảy thèm mọc.
0: Ừ nà, để bà tìm mà nha. Tè bà bên hù bà đi nữa. Thật luôn trời, u bà nà, u đăng đăng, u hèn hèn.
1: Ô, anh bỏ. Anh, để luôn cho biết nà mấy con. เปลี่ยนเชื่อเปลี่ยนผ้าแห่หน่อยกันนอดแถมนอ
0: เอออ่ะไปบอกเขาเปิดเนอะ
1: เดี๋ยวมึงป้าไปนั่งบนเนอะ
2: ครับครับ